Ja guardant el cabaret, era fashion i tenia moquet, com un pub cool i com pool, el dueños de Liverpool. I després d'un breve impàs, entra a ver un show com Free Pass, d'un màster que tocava